0: tuyển sơ chế tư mô tí vui xí là nhanh chí vi yang trừ chí xế bí vang kia gù dế gung gu nô bí chế tí hạ xén chó kê lù phí hư xí bàr xiu kê lù phí hư xí bàr xiu tán đá kê kì xén xì bà ní xén chung yang yên xì bè lì xén hì
1: Chamber